Sem plaços, 96.7, Radio Santa Africa. Nos podes trobar també www.radiosantafrica.com. Aleu!